0: Bon dia, són les 8. I a aquesta hora, com sempre, el primer titular és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta hora força col·lapsa a l'entorn del nus de la Trinitat per un accident a la C58 a Ripollet que talla un carril i provoca cua des del nus de la Trinitat en sentit Sabadell. S'ha obert el carril Busbau per tots els vehicles excepte els camions. De retruc d'aquest accident hi ha aturades en sentit Trinitat a la Ronda de Dalt des de Santa Coloma i des d'Horta, a la Ronda Litoral des de Sant Adrià i a la C31 a Badalona, en aquest cas cap a la Gran Via i la Ronda Litoral.
0: Nit intensa per als bombers que han treballat simultàniament en 3 incendis importants. Comencem el dia amb bones notícies al foc de l'Anoia, on han aixecat el confinament als diferents municipis afectats. També continuen treballant el de Sant Manat, al Vallès Occidental, i el tercer Artesa de Segre, la Noguera, que ja està controlat. També continuen vigilant el foc de les Gavarres, que es manté estable. La crida a la precaució és constant vistes les condicions meteorològiques. I pel que fa a l'incendi de la Catalunya Nord, continua actiu, s'acosta a les 5.000 hectàrees afectades, els treballs d'extinció continuen, però els equips descarten poder-lo donar avui per estabilitzat. El País Valencià sí, està estabilitzat des d'ahir a la tarda, a foc de Soneja, a l'Alt Palància, amb una afectació d'unes 200 hectàrees. Altres qüestions. El jutge denega a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per sortir d'Espanya per acompanyar el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, l'autoritza a assistir a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. La Moncloa considera incomprensible la decisió judicial. El secretari general de l'OTAN reclama als estats membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i dona suport a la intenció dels Estats Units de penalitzar els països que, com Espanya, no volen augmentar la despesa. La cimera de l'Aliança, que comença avui a Turquia, aprovarà també un nou paquet d'ajuda militar a Ucraïna, sotmès els últims dies a intensos bombardejos russos. El Consell de Ministres aprovarà avui el sostre de despesa per poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat per a l'any que ve. També donarà llum verda als objectius de dèficit presentats ahir als consellers d'Economia, al Consell de Política Fiscal i Financera. Junts ja ha anunciat que hi votarà en contra si es manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB. Primeres alertes de brots de malalties a Veneçuela a la zona del doble terratrèmol. En concret es tracta de xarampió i el tètanus, però també de les evidències del xoc posttraumàtic. El balanç provisional d'aquest sisme se situa ara en les 3.500 persones mortes. I només un de cada 4 mestres i professors destinen el juliol a formació, segons dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Segons les mateixes dades de transparència, la majoria opta per fer-los durant el curs escolar. Aquesta formació no és obligatòria, però atorga mèrits.
2: Esports.
3: La selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial després de superar Portugal als 8ens per 1-0 amb un gol de Miquel Merino al temps afegit. Bèlgica, per la seva banda, ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. Avui es tanquen les eliminatòries de 8ens de final d'aquest Mundial amb els partits Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I el Tour de França, Tadej Pogacar, s'adjudica la tercera etapa, l'última per territori català, i se situa com a nou líder de la general, amb el mateix temps, però, que Jonas Vingegaard. Avui, quarta etapa entre Carcassona i Foix.
0: I ens queda el titular del temps. Avui, segon dia de valors de 40 graus a l'interior del país, de fins a 43 de manera puntual, també. L'onada de calor es reforça i es generalitza, sobretot a tot l'interior i especialment al terç oest del país. Sol amb marinades actives a partir del migdia i algunes nuvolades al Pirineu.
4: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
5: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomà.
4: 101.2 FM.
6: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

Ella estava celebrant el seu aniversari a Caldes. En fi, se'n recordarà sempre d'aquest aniversari ella i la seva família, eh?

0: I ja tenim amb nosaltres, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts, destacant que des de primera hora del matí tenim un accident actiu des de fa una estona ja, per tant, a la C58, a l'altura de Ripollet, que en direcció Sabadell deixa fins a 5 quilòmetres d'aturades en sentit nord i que deixa de retruc doncs força col·lapse en tot el vessant Besòs i, sobretot, afectacions en totes les vies del nus de la Trinitat de retruc i afectacions a les dues rondes de Barcelona. També recordem que tenim afectacions en tota la B20, concretament amb 3 quilòmetres de cua des de Montigalà, diguem, aquesta zona en sentit sud, cap al nus de la Trinitat. També tenim retencions en tota la C31, en tot el terme de Badalona, amb 4 quilòmetres de retencions intermitents també en sentit sud cap a Sant Adrià del Besòs. Per altra banda, pel que fa al Vallès, retencions habituals també, en aquest cas destacant la AP7 amb cues en sentit sud en direcció Tarragona, entre Montornès del Vallès i Barberà del Vallès, i en sentit nord també hi ha 1 quilòmetre de lentitud a Cerdanyola. Per altra banda, tenim retencions també a la C60 en sentit nord entre Mataró i Argentona en direcció la Roca del Vallès. Hi ha 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, 1 quilòmetre de cues en direcció Barcelona a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
0: Bon dia i fins demà. Gràcies, Ferran.
1: Fins demà, que vagi bé.
0: Doncs el Ferran ens acaba de dir paciència. Ja sabeu, precaució i paciència, sobretot. Vinga, som-hi, ara sí. És Malú, que dice quiero. Quiero que te unas a nosotros. Gracias por dejarme entrar en la intimidad de tu hogar. Gracias, gracias. Gracias por dejarme estar contigo trabajando.

0: per llançar.
1: I per aquí tenim la Figa Flowers, que no s'acabi, que no s'acabi, que no s'acabi. Però amb tanta calor que fa, no sé jo, eh?

I ara sí, ja tenim la cançó que ens demanava el Jordi de Tiana. La Marina està morena, són Figaflowers, un petonet. Que tinguis un gran dia.

0: Aquí tinc a la Glòria de Montcada, que diu, estoy a chicharraica. Bon dia, Glòria, com estàs?
1: Bon
0: a part
1: dia,
0: això?
1: Xata.
0: Fa molta calor,
1: oi? No, t'estic escoltant i m'estàs posant trista.
0: Per què?
1: Perquè aquestes cançons estan posant a treballar amb el meu marit, jo.
0: Ai, vaja. Però és maco recordar, no?
1: Sí, tant, però no, com una pena al cos, que dic, mira, ja estem altra vegada.
0: Doncs tu digue'm una cançó que sigui molt alegre i te la poso, la que tu vulguis, vinga, va.
1: Jo, i en aquest moment, tinc que tenir el cap bloquejat. Ah. La que tu vulguis, tu, carinyo.
0: Vinga, doncs...
1: Però no sigui d'aquestes antigues, perquè m'estic posant molt trista.
0: Oh, però clar, és que són aquelles cançons tan maques, eh? Són aquelles clar, cançons...
1: Que no el tinc, però per això t'ho dic.
0: Clar, i fa molt que no el tens?
1: Sí, ja fa 25 anys.
0: 25 anys i encara et fa plorar cada vegada que escoltes aquestes cançons, mare meva.
1: De veritat que sí, no, ja és veritat que sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, doncs jo t'envio un petó ben gran i això vol dir que mentre que tu estàs pensant en ell, doncs segueix viu amb tu, eh?
1: Dic jo que suposo que sí.
0: Clar que sí, seguríssim, no suposo, no, seguríssim. Que t'envio un petó ben gran, Glòria, i que tinguis un gran dia. Un petonet.
1: Gràcies, carinyo, gràcies, bé, que em pots alegre, que pugui...
0: Vinga.
1: Ballar no puc, que tinc baixa, però bueno...
0: Pues igual, te sentes tal com estàs i mous el cos, com puguis.
1: Exacte.
0: Un petonet, guapíssima.
1: Va, mi amor, gràcies,
0: adéu,
1: carinyo.
0: Adéu.
1: A tu, adéu.
0: Adéu.

Bueno, pues aquí tengo una canción de Rafaela Carrà per a ella, per Glòria de Montcada. Mira, amb aquesta sí que no et posaràs trista. Vinga, ai, que venirà al sur, Rafaela Carrà, perquè ballis com puguis i que tinguis un gran dia, guapa.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com estan els diferents incendis que afecten Catalunya. Avui hi ha 111 municipis en risc extrem per foc. Hi ha 6 espais naturals tancats i els bombers van fent atacs contundents als incendis que es declaren per evitar que es facin més grans. Això després que ahir diversos incendis simultanis compliquessin i molt la tarda. El que més preocupa ara mateix és l'incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua actiu. També ens hem fixat en l'esvoranc que les obres de la línia 9 del metro de Barcelona han provocat al barri del Putxet. I hem connectat també amb París, on la justícia francesa ha confirmat la culpabilitat de la líder de reagrupament nacional, Marine Le Pen, en un cas de corrupció que afecta també l'alcalde de Perpinyà, Louis Alliot. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs explicaves que l'incendi que més preocupa ara mateix els bombers és el de Sentmenat i sembla que el flanc dret està revifant. Més detalls des d'allà mateix, Cristian Roldán.
3: Bona tarda, doncs. Sí, el vent ha fet revifar diferents focus secundaris d'aquest flanc dret, ja ho direm bé, que, com us deia abans, és un dels més crítics per la potencialitat que té, perquè recordem, a hores d'ara s'han cremat prop d'un centenar d'hectàrees, però si avancés, si les flames avancessin per aquest camí, podrien arribar a cremar-ne més de 2.000, com ja va passar el 2003. Per aquest motiu, ara en el centre de comandament tots són corredisses i sobretot destinar els mitjans aeris perquè puguin atacar aquest flanc i intentar controlar les flames que tot just s'han començat a revifar amb l'entrada de la marinada.
2: Mentrestant, un incendi crema també a Savallà del Comtat, això és a la Conca de Barberà. Allà una quinzena de dotacions dels bombers hi estan treballant. Tarragona, Jordi Barranca.
4: Bona tarda, sí, les flames han començat en una zona agrícola del municipi de Savallà del Comtat, això és a la comarca de la Conca de Barberà, com bé dieu, però també afecta en zona forestal. Els bombers el que fan ara és prioritzar el cap i el flanc esquerre d'aquest foc, perquè són els punts on crema amb més intensitat. 14 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris treballen en aquestes tasques d'extinció. Protecció Civil, de moment el que ja ha fet és demanar el confinament del petit nucli de Segura, això que implica doncs bàsicament que els veïns han de tancar portes i finestres i evitar la mobilitat.
2: I els bombers també treballen en l'extinció d'un foc, en aquest cas a Martorell, al Baix Llobregat. Hi ha 8 dotacions terrestres treballant sobre el terreny. S'ha hagut d'interrompre la circulació de trens de la línia R4 de Rodalies entre Gelida i Martorell Central perquè el foc se situa molt a prop de les vies del tren. L'incendi s'ha declarat fa poc més d'una hora i afecta una zona de vegetació del riu Anoia, a prop de la carretera BB-2433. Afecta una zona de vegetació baixa, principalment arbustos i canyes, on hi ha horts i algunes barraques. Els bombers confirmen que no hi ha persones ferides. Sobre una d'altra de les notícies que han centrat aquest Catalunya migdia, penja d'un fil el futur polític de la líder d'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, després d'aquesta condemna que avui ha confirmat la justícia francesa per malversació de fons de la Unió Europea. Si bé se li ha escurçat a 15 mesos el termini ferm d'inhabilitació per exercir un càrrec públic, i això jurídicament li permetria concórrer a les eleccions presidencials previstes per l'abril de l'any que ve, el Tribunal d'Apel·lació de París també l'ha condemnat a un any d'arrest domiciliari amb braçalet electrònic, i la líder ultraconservadora havia assegurat prèviament que no era partidària de fer campanya en aquestes circumstàncies. Un cop segura la sentència, Le Pen s'ha traslladat a la seu del seu partit, on, segons els seus advocats, estudiarà el camí a seguir. És previst que Le Pen faci pública la seva decisió en una entrevista que ha concedit en un canal de televisió a les 8 d'aquesta tarda. A Mònaco han trobat morta la dona ucraïnesa que suposadament va deixar l'explosiu que la setmana passada va ferir un oligarca ucraïnès i la seva família. Segons mitjans ucraïnesos, el cos va ser trobat ahir al vespre a prop de Kiev amb un tret al cap. Les mateixes fonts expliquen que s'han fet 2 detencions relacionades amb el cas, un oficial dels serveis secrets i un exoficial de policia. De tornada a Catalunya, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, defensa que no podia canviar la decisió de prioritzar la vacunació de les persones de més de 60 anys durant la pandèmia. Ho ha declarat al judici pel retard en la vacunació de policies espanyols i guàrdies civils. Argimon ha explicat que Salut Pública no gestionava les llistes dels agents ni coordinava els equips que administraven la vacuna. I el comandant de la Guàrdia Civil, Rubén Villalba, ha declarat que es va reunir 2 cops amb l'exmilitant socialista Leire Díez i ella li va demanar informació comprometedora sobre comandament de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. Ho ha explicat davant del jutge del cas Leire, que investiga una suposada trama per fer descarrilar processos judicials que afecten el PSOE, que estaria liderada per l'exdirigent socialista Santos Cerdán i coordinada per Leire Díez.

0: 3GAT Info. Bona tarda, són les 4. Es torna a complicar l'incendi que va començar ahir a Sant Manat, al Vallès Occidental. El flanc dret ha revifat aquesta tarda, hi ha 60 mitjans terrestres i 7 d'aeris treballant sobre el terreny. Protecció Civil manté el confinament de prop de 7.000 persones a la zona afectada. I el risc d'incendi, que és d'extrem a més d'un centenar de municipis de 18 comarques catalanes, Protecció Civil demana molta prudència i alerta també de la baixa humitat que pot afavorir més focs a tot el territori. Reunió aquesta tarda del conseller de la Presidència i de la consellera de Territori amb els grups parlamentaris per abordar el pla de boscos en plena onada d'incendis. El govern aposta per separar zones forestals amb nous camps de conreu o zones de pastura que serveixin de tallafocs. Una esvoranga provocat per les obres de la línia 9 del metro obliga a desallotjar 5 finques a Barcelona. El forat de 8 metres de diàmetre ha aparegut al pati interior d'una illa i la Generalitat ho relaciona amb el pas de la tuneladora per aquest punt. L'Associació de Veïns i Veïnes de l'Esquerra de l'Eixample eleva a 90 els edificis del barri que estan afectats per processos que poden comportar l'expulsió del veïnat. L'entitat denuncia la falta d'actuació de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per frenar l'especulació immobiliària. I més d'un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació, 7 punts més que el 2023, segons un informe de la Fundació Arrels. De l'enquesta també destaca que més del 70% de les persones sense llar no tenen cap expectativa a curt termini de trobar un habitatge. Ramon Solsona guanya el Premi Trajectòria i Màrius Serra el Premi Difusió de la Setmana del Llibre en Català. La cita literària es farà al setembre a Barcelona, amb més de 300 activitats programades i la previsió de rebre com a mínim 120.000 visitants.
1: Esports. En marxa la quarta etapa del Tour de França. Falten concretament 74 quilòmetres gairebé per arribar a la línia meta situada a Foix. Un parell de ciclistes marxen escapats amb 34 segons respecte a un grup perseguidor. Hi ha el gran grup que es troba gairebé 7 minuts en aquest gran grup i figura líder de la General, o els líders de la General, Tadej Pogačar i Jonas Vingegaard. En futbol, aquesta nit quedaran definits els quarts de final del Mundial amb els dos últims partits de vuitens. A partir de les 6, Argentina-Egipte, i a les 10 del vespre, Suïssa-Colòmbia. I l'Espanyol fa oficial la segona incorporació. En aquest cas, és a lateral esquerre neerlandès Gilinchi Hatman, que arriba a cedir pel Burnley anglès. D'altra banda, el club blanquiblau ha presentat Àlex Calatrava.
0: I pel que fa al temps, l'onada de calor que pren força màximes de 40 graus en moltes comarques de l'interior del país. Els valors més alts d'avui rondaran els 42 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La tarda serà assolellada, sense descartar algun ruixat puntual i en tempesta a la zona del Prepirineu.
2: 3CAT Info. Ràdio Pumà. Som a prop teu.
3: Cuatro de la tarde, cuatro minutos. Hola, hola, ¿qué tal? Buena tarde, Badalona. Seguimos a 7 de julio, San Fermín. Ayer, casi 11 millones de espectadores vieron la victoria de la selección española ante Portugal. Próxima cita de la selección este viernes a las 9 contra Bélgica. Y ahora me toca a mí acompañarte en esta nueva tarde calurosa también. Fíjate, tenemos aquí en Pomar, en el exterior, una temperatura de 32 grados, con aviso amarillo por altas temperaturas. ¿Y tu martes? ¿Todo bien? Después del Café Show me toca acompañarte. Juan Marín vuelve mañana a partir de la 1 de la tarde. Ahora nos toca a nosotros. Gracias por elegirnos y comenzamos. Hoy nuestras primeras invitadas son ellas, Azúcar Moreno,

També des de la sintonia de Ràdio Pomar t'informem que l'Ajuntament de Badalona fa un salt qualitatiu en les escoles bressol municipals amb una inversió de 21 milions d'euros. La nova licitació del servei incrementa el pressupost anual i reforça les plantilles amb més educadors i personal de cuina. Des de Ràdio Pomar també t'informem.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, en punt, les 6. Un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro obliga a desallotjar més de 90 habitatges de 8 finques a Barcelona. Els veïns hauran de passar la nit fora de casa. El govern espera que aquest vespre s'hagi pogut reomplir l'esvoranc i demà al matí es reavaluarà la situació. Continua fora de control l'incendi que va començar ahir a Sant Manat, al Vallès Occidental. El flanc dret ha revifat aquesta tarda. Hi ha una setantena de dotacions entre terrestres i aèries treballant sobre el terreny. S'han cremat més de 150 hectàrees. Protecció Civil manté el confinament de prop de 7.000 persones de la zona afectada. I a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, l'evolució de l'extinció de l'incendi és bona i ja s'ha pogut reduir el confinament de la majoria de nuclis afectats. De moment, es continua treballant al cap de l'incendi més proper a una àrea forestal. Reunió aquesta tarda del conseller de la Presidència i de la consellera de Territori amb els grups parlamentaris per abordar justament el pla de boscos en plena onada d'incendis. El govern aposta per separar zones forestals amb nous camps de conreu o zones de pastura que serveixin de tallafocs. La líder d'ultradreta francesa, Marine Le Pen, anunciarà a les 8 del vespre si llança la tovallola o manté la candidatura a la presidència l'any que ve, tot després que la justícia li hagi confirmat la condemna per malversació de fons a la Unió Europea, però li hagi escurçat a 15 mesos el termini ferm d'inhabilitació per exercir un càrrec públic. I el líder d'extrema dreta britànic, Nigel Farage, dimiteix com a diputat per forçar unes eleccions parcials on tornarà a presentar-se al cap del partit. Reform UK nega les acusacions de finançament irregular i demana que els electors jutgin la seva actuació a les urnes. 260 municipis de tot Catalunya reclamen que s'aturi la tramitació del pla del govern de la Generalitat que distribueix la instal·lació de renovables pels seus terrenys, l'anomenat Plater. Asseguren que suposa la destrucció del paisatge i de terrenys agrícoles per posar-hi plaques solars.
2: Esports. Aquesta nit quedaran definits els quarts de final del Mundial de Futbol amb els dos últims partits de vuitens. A partir de les 6, Argentina a Egipte, partit que ja ha començat i que es troba amb empat a 0 al marcador, i a les 10 del vespre a Suïssa, Colòmbia. Triomf de Mats Pedersen a l'esprint a la quarta etapa del Tour de França després de completar els 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix. El noruec Torstein Train es converteix en el nou mallot groc de líder. I tornant al futbol, l'Espanyol fa oficial la incorporació de lateral esquerre neerlandès Ilinchi Hatman, que arriba a cedir pel Burnley anglès. D'altra banda, el club blanquiblau ha presentat aquest migdia Àlex Calatrava.
1: I pel que fa al temps, l'onada de calor ha deixat avui ja moltes màximes per sobre dels 40 graus i els valors més alts per sobre dels 43 a l'Ebre. La tarda serà assolellada i amb alguns ruixats i tempestes puntuals al Pirineu i al Prepirineu. Dimecres i dijous encara s'intensificarà més la calor, nits tòrrides a la façana costanera i més màximes arribant als 40 graus o fins i tot per sobre.
0: Rescat Info.